0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

una cançó que ens cau de ben a prop. Dedicada a Barcelona, Paula Cops. I un dels seus èxits d'aquest estiu. 8 del matí amb 6 minuts. Hem començat escoltant a Lady Gaga amb el Runaway i ara des d'aquí ens encarreguem de que la música no s'aturi. Don't stop the music. Bon dia i bona hora, jo sóc Ricard Tobac. I ella és Rihanna. Comencem nova jornada.

últimament han sortit diverses cançons que parlen d'aquesta mítica banda de musicals, The Cure. Fins i tot amb semblances al seu estil peculiar i musical. L'última, i en forma d'èxit d'aquest estiu, és la realitzada per Olivia Rodrigo. És tot una autèntica cura, una salvació. The Cure. Un quart i un minut de 9 del matí. Per què no? Parlàvem dels 80, doncs anem cap allà. Amb els Cool on the Gang i el Get Down on It. Autèntic funky d'aquella època, d'aquell que no passa mai de moda.

0: Ara sí, hem arribat a 8:45 del matí d'aquest dimarts i a l'altra banda tenim del fil telefònic en Jordi Pérez per donar-nos la previsió del temps. Jordi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Doncs bé, aquí estem al matí passant almenys aquestes primeres hores de relativa fresca, si es pot dir d'alguna manera, perquè en poca estona doncs, el sol tornarà a picar de valent i ens haurem de buscar l'ombra perquè si no quedarem fregits. I bé, Ricard i oients, entrem en matèria, parlant de calor. I ara, tot just, que estem avui som 14, doncs a punt d'entrar ja la canícula del 15 de juliol al 15 d'agost, la període màxim per altes temperatures, quan ja portem, diguem, un grapat de dies amb temperatures pràcticament de canícula. Però, esclar, ara qualsevol massa càlida que arribi, si arriba entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, doncs ja es poden imaginar que les temperatures poden ser doncs, realment molt, molt altes, i fins i tot m'atreviria a dir que puguin superar-se fins i tot els valors dels que hem assolit anteriorment, que es diu aviat. I, per tant, atents a les previsions, perquè el que queda de setmana i la setmana que ve, doncs aquesta massa càlida africana doncs, pot donar de què parlar tot l'entorn peninsular. Ara, tot seguit, donem detalls. Abans de tot, jornada d'ahir marcada pel sol, alguns núvols baixos, molta humitat, molta xafogor, ambient sufocant, mar de fons, ahir lleugera mar de fons, amb mica vent de llevant, però bé, la mar en conjunt amb un atxa més baix que no pas el diumenge. I temperatures fregant els 30 graus a Pineda Centre, 31 graus a Pineda Nord, i, però insistim, molta humitat durant gran part de la jornada. Les mínimes altes, 23 graus de mínim al centre de la vila, amb humitat també.

xaloc que ja ha bufat les últimes hores de forma moderada mar endins cap al mar Balear farà que arribi mar de fons. Avui hi haurà més notable mar de fons d'onatge, de metre d'alçada, fins i tot puntualment per sobre. Per tant, precaució en el bany avui, perquè tinguem segurament banderes grogues, perquè el bot de l'aigua, insistim, hi ha arribant aquestes ondulacions, aquesta onatge, que té certa potència al bot de l'aigua. Per tant, precaució, mainada, i gent gran especialment, perquè les onades, malgrat que no la vegin que tenen gaire alçada, doncs tenen certa potència i ens pot donar algun ensurt. Temperatura sense canvis, de nou voltarem als 29-30 graus, hi haurà moments de la jornada que entre els 28, 29 o 30 i humitats dels 75, 80 o 85% donaran aquest còctel de valors voltant els 40 graus de temperatura de sensació, eh? Per tant, precaució, això és situació adversa, eh? Pel cos, no fer activitat a l'aire lliure en exercici, perquè hi haurà un desgast, una suada tremenda, eh? Per tant, precaució en aquest sentit. En zones interiors, potser en alguna raconada, lleugeres ascensos, sobretot cap a Lleida, zones Pirineu, Prepirineu, a la resta sense canvis, en què ahir encara a l'espera d'aquest pic de calor, que ara donem tots els detalls, les temperatures van ser molt elevades, tant mínimes com màximes, perquè es facin una idea. Ahir m'estava mirant, perquè ho analitzem, Girona, per fer una idea, Girona, Lleida, Reus, Tortosa, Barcelona, Fabra, totes aquestes ciutats que tenen observatoris de llarga durada, doncs entre la mínima i la màxima donava una temperatura mitjana d'escàndol. D'escàndol, eh? Quan diem d'escàndol vol dir que la mitjana, entre la màxima i la mínima, donava, per exemple, la mitjana a Lleida va ser ahir de 31 graus, la mitjana diària d'ahir, 13 de juliol. Això és realment d'escàndol, quan encara, no, vaja, que no estem amb ni cap onada de calor, ni pic de calor, però perquè es facin una idea la inèrcia que estem tinguent. O sigui, estem amb unes temperatures mínimes i màximes, doncs, pràcticament, doncs això, d'escàndol, i que vull repetir una vegada i una altra que aquesta calor que està fent de juliol no és gens normal, eh? Gens. Almenys, a veure, aquí lleuger una mica, està una mica per sobre, però en aquestes zones que hem comentat, doncs les temperatures mitjanes són realment molt i molt, molt altes. Bé, demà dimecres arriba la massa càlida aquesta nord-africana, és d'extremadament anòmala, és de rècord. La seva calidesa en altura, doncs els mapes models doncs donen senyals de raresa per l'època i per la zona en qüestió, i perquè es facin una idea, emergeix del nord d'Àfrica, que algú amb bona raó pot pensar, home, hem tingut grupades d'aire càlid i emergint del nord d'Àfrica i emergint d'Argèlia, sí, però els models per aquestes dates i a la zona d'Argèlia on estarà, i sobretot sud de les Balears, la seva massa càlida, la seva, podríem dir, l'estructura, la seva característica, doncs dona que no és de rècord, és de rècord. Si anéssim enrere, tots els anys enrere, almenys fins al 1979, no veuríem una situació igual. Per la seva calidesa, vull dir, la seva fortalesa de robusta i de rara, aquesta massa càlida. Per tant, amb aquest panorama pujarà de latitud, arribarà cap a... embolcallarà tot el Mediterrani Occidental. Per tant, demà esperem un ascens notable de temperatura, sobretot en zones de costa i prelitoral. Zones litorals, prelitorals, Catalunya central, l'interior de Girona, les temperatures poden fer un salt respecte avui. 3, 4, 5, 6, 7 graus de les màximes respecte avui. O sigui que, per exemple, perquè es facin una idea, si Sant Celoni avui marca 32, doncs demà pot marcar 38 o 39. Tordera, si marca avui 32, demà pot col·locar-se amb 38. Girona, si ha estat amb 34-35, demà pot arribar als 40, o per sobre. M'explico, o sigui que fan un salt les temperatures. Hi ha certa discussió en els models, hi ha un augment, alguns models preveuen un augment de la nuvolositat de tipus alt i mitjà avançant des del País Valencià i anirà avançant cap a Catalunya. Això podria fer, doncs, podríem dir, alterar una mica aquest pronòstic que els estem donant. Hi haurà un augment dels núvols de tipus al mitjà que, clar, pot frenar la radiació solar i pot fer que no es disparin tant les temperatures. A veure si demà al dematí podem afinar aquest pronòstic, perquè, insistim, els models donen, insistim, un ascens molt marcat de les temperatures, però també a la vegada un augment de la nuvolositat de tipus al mitjà que també podria afectar zones, sobretot

0: afectaria zones de costa i prelitoral. Ambient molt xafogós demà, sufocant, aquí en zones de costa tindrem vents de garbí, però segueixen els models, insistim, que les humitats seran molt elevades, sobretot a tall de mar. En canvi, del prelitoral cap a l'interior, les humitats es desplomen, cauen pel terra per sota del 20-30%, i això els hi farà disparar encara més les temperatures. Però aquí, arran de costa, podríem tenir humitats molt elevades, que a la vegada, amb l'ascens tèrmic que estem pronosticant, doncs imaginin-se el còctel que donarà. L'ambient serà sufocant i segurament tindrem per moments temperatures per sobre dels 40 graus de temperatura de sensació. La mar quedarà una mica de ressaca de mar de fons, de xaloc, i s'hi barrejarà doncs el mar de vent una mica de garbí, perquè els vents de mar giren a component sud-oest, a garbí, que aniran bufant tot el paral·lel a la costa catalana. Bé, aquest és el panorama. O sigui, demà pic de calor, atenció als avisos, hi ha avisos grocs, taronges, no descartem que ja saltin alguns avisos vermells, insistim, per temperatures extremes demà en algunes comarques. Ho anirem seguint. De moment avui tenen grocs, taronges, a Emet i Meteocat, però demà, en funció com vagin actualitzant, doncs podien saltar avisos vermells. No ens estranyaria pas. Dijous es afluixa una mica la calor, la massa càlida es retira una mica cap al sud, es mantindran les temperatures altíssimes, altíssimes, però menys que demà dimecres, o sigui, poden baixar 2, 3, 4 graus respecte al pic extrem que tindrem dimecres, però seguiran anormalment altes. Aquí a la costa, xafogor sufocant, domini del sol, alguns nuvolets prims, pot haver algun núvol baix, fruit de la humitat ambiental, la mar en principi anirà baixant l'onatge, anirà disminuint, estarà més tranquil·leta, i amb vents en conjunt fluixos. Divendres, dissabte i diumenge, domini del sol, alguns nuvolets prims, potser disminueix una mica la calor, potser divendres, dissabte, però seguirem amb calor intensa, xafogor a la costa, i aviam la setmana que ve, perquè aquesta massa nord-africana seguirà deambulant pel Mediterrani Occidental amb tendència a desplaçar-se cap a la península Ibèrica. A la vegada hi ha una massa molt càlida cap a Escandinàvia aquests dies, que també és de rècord, és molt anòmala, que està afectant Islàndia, nord d'Illes Britàniques, Escandinàvia. Doncs fixin-se fins on estan arribant els models, que estan insinuant, per la setmana que ve, a partir de dilluns, dimarts, que aquesta massa càlida nord-africana d'aquests dies, que ens afectarà, es podia fusionar amb la d'Escandinàvia i col·locar-se fent diana una mica a l'entorn peninsular, i això tornaríem a estar parlant, doncs, que podria tenir a haver un pic de calor molt marcat a la península Ibèrica la setmana que ve, amb de nou un altre episodi molt càlid que haurem d'anar-nos seguint amb molta atenció, perquè, esclar, coincidirà en quins dies coincidirà, 18, 20, 22 de juliol, doncs imaginin-se en quines dates coincidirà, i per tant, atents. Però bé, no avancem a aconteixements, però vaja, ja els anem dient una mica la tendència, perquè aquestes situacions de calidesa, els mapes no acostumen a fallar. De moment, a curt termini, Ricard Ullens, dia d'impàs avui, sol, calor, xafogor, mar de fons, però atenció, demà aquest pic de calor que tindrem a tot Catalunya tornarem a veure saltant alguns 40 graus o més en algunes zones, no gaire lluny de la costa, potser aquí zones prelitorals cauen, o sigui que déu-n'hi-do, i aviam aquesta nuvolositat que pugui fer doncs que el pronòstic quedi una mica errat una mica, perquè podria frenar la insolació i això faria que la temperatura no es disparés tant. A veure si demà al dematí ho confirmem, perquè és clar, ja és una situació una mica discutida, podríem dir, en els models. Dijous, també calor molt intensa, baixen una mica les temperatures, divendres, dissabte i diumenge, però seguirà, doncs, la calor. No ens la traurem de sobre, la massa càlida estarà molt a prop nostra, i aviam la setmana que ve què acaba passant, a veure si dijous, divendres, ho anem confirmant aquest pronòstic, que no ens agradaria dir, però que els models ja ho comencen a insinuar. Bé, Ricard Ullens, de moment això és tot.
1: Gràcies, Jordi.
0: I atents a la situació meteorològica, atents als avisos, insistim per demà dimecres, amb aquest nou pic de calor extrema.
1: Molt bé, Jordi, doncs gràcies. Demà acabem d'ampliar aquesta informació. Vale.
0: Doncs sí, demà ho farem.
1: Apa, fins demà, que vagi bé. Adéu.
0: Molt bon dia, adéu.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar. Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.

El dispensari de Poblenou ja ha reprès tota l'activitat. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda i aquest matí ha obert amb normalitat. Els tècnics i els serveis de manteniment ja han fet la reparació del sistema de refrigeració. Els serveis mèdics s'han reprès amb total normalitat i les condicions òptimes de temperatura per al personal i els usuaris i usuàries. El passat dijous es va reprendre primer l'activitat del dispensari per l'assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i també les analítiques, es van continuar prestant al cap de Pineda Centre fins aquest dilluns, que, com us expliquem, ahir a la tarda es va poder reprendre l'activitat al dispensari de Poblenou. Avui dimarts ja es fan totes les visites i analítiques. Pineda instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sara Llorenç de Pineda acollirà aquest vespre una retransmissió en directe de la semifinal entre les seleccions d'Espanya i França. L'esdeveniment començarà a 9:15 amb una prèvia al partit, mentre que l'enfrontament està previst per les 9 del vespre. Per a l'ocasió s'instal·larà una pantalla gegant de 15 metres quadrats, més gran que la de quarts de final, i es disposaran més de 2.000 cadires perquè els assistents puguin seguir el partit amb comoditat. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per als aficionats al futbol, com us dèiem, a la plaça Sara Llorenç de Pineda aquest vespre.

I de cara a demà dimecres hi haurà vaga a Rodalies. Els usuaris de Rodalies hauran de tenir en compte les afectacions de la vaga convocada per demà dimecres 15 de juliol. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims que ha establert el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. En les hores punta circularan el 66% dels trens previstos. Les hores punta són entre les 6 i 2 quarts de 10 del matí i les 5 i 2 quarts de 9 del vespre. A la resta de la jornada, el servei de Renfe es reduirà el 33% a Rodalies. I avui una jornada de calor i de molta xafogor, però molta atenció que les temperatures arribaran al seu pic d'aquesta tercera onada de calor demà dimecres.

0: matí d'èxits en majúscules des de Ràdio Pineda, del present al passat, per tornar a recordar èxits com aquest. La unió entre Félix Gaén i Polina. Book of Love. Tenim molta més música per endavant en aquest matí del dimarts. Salutacions de David Martínez. De seguida també viatjarem als 80 amb Dire Straits, amb el So Far Away, entre altres. Bon dia des de Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

el dispensari de Poblenou ja ha reprès tota l'activitat. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda i aquest matí ha obert amb normalitat. Els tècnics i els serveis de manteniment ja han fet la reparació del sistema de refrigeració. Els serveis mèdics s'han reprès amb total normalitat i les condicions òptimes de temperatura per al personal i els usuaris i usuàries. El passat dijous es va reprendre primer l'activitat del dispensari per l'assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i també les analítiques, es van continuar prestant al cap de Pineda Centre fins aquest dilluns, que, com us expliquem, ahir a la tarda es va poder reprendre l'activitat al dispensari de Poblenou. Avui dimarts ja es fan totes les visites i analítiques. Pineda instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sara Llorenç de Pineda acollirà aquest vespre una retransmissió en directe de la semifinal entre les seleccions d'Espanya i França. L'esdeveniment començarà a 9:15 amb una prèvia al partit, mentre que l'enfrontament està previst per les 9 del vespre. Per a l'ocasió s'instal·larà una pantalla gegant de 15 metres quadrats, més gran que la de quarts de final, i es disposaran més de 2.000 cadires perquè els assistents puguin seguir el partit amb comoditat. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per als aficionats al futbol, com us dèiem, a la plaça Sara Llorenç de Pineda aquest vespre.

I de cara a demà dimecres hi haurà vaga a Rodalies. Els usuaris de Rodalies hauran de tenir en compte les afectacions de la vaga convocada per demà dimecres 15 de juliol. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims que establirà el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. En les hores punta circularan el 66% dels trens previstos. Les hores punta són entre les 6 i 2 quarts de 10 del matí i les 5 i 2 quarts de 9 del vespre. A la resta de la jornada, el servei de Renfe es reduirà el 33% a Rodalies.

Ella és la mezzosoprano amb més ànima del segle XXI. Fàcilment la recordem amb cadascuna de les seves cançons. Encetant nova tanda de música al teu costat des de Ràdio Pineda. També recordant a Adele amb el Rolling in the Deep. Tenim molta més música per endavant en aquest matí del dimarts. També amb novetats com la de Mark Cactus. Amb noves propostes com el Turn the Lights Off. També escoltarem la unió entre Leire Martínez i la cantant Edurne, entre d'altres. Bon dia.

0: Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els hi seguim la lletra en aquest matí del dimarts. Quina és la teva cançó a l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Envia'ns un missatge de veu per WhatsApp al 686054604 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Perquè darrere de totes les cançons s'hi amaguen records, emocions i moments especials.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Participa i envia'ns el teu missatge de veu amb la teva cançó preferida, al 686 05 4604.

Sense cap mena de dubte, Prince va ser un dels artistes més influents de la història de la música. Va destacar per la seva capacitat per barrejar estils com el funky, el rock, el pop, el soul i el rhythm and blues, creant un so únic amb versions com aquesta, Let's Go Crazy. D'aquesta forma hem recordat el príncep de Minneapolis. I hem creuat la ratlla de 11:15 del matí. Als propers minuts, des de Ràdio Pineda, recordem a Ava Max amb aquesta versió, Maybe You Are The Problem. Ja surt per l'antena de la 94.6 FM.

0: Carlos Tarque i la seva banda al complet, la formació M-Clan és una de les bandes de rock més importants de l'estat. Formada a Múrcia l'any 1993. El passat 3 de juliol van estar en concert en directe dins el Bar Festival del Poble Espanyol a Barcelona. Aquest 2026 celebren els 30 anys de la seva gira.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

Matí enèrgic des de Ràdio Pineda, aquesta vegada ballant al compàs de la música de la cantant nord-americana Madonna. Continua demostrant perquè és una de les grans icones del pop. Aquesta vegada amb la col·laboració de la cantant Sabrina Carpenter. A ritme del Brian Your Love.

El dispensari de Poblenou ja ha reprès tota l'activitat. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda i aquest matí ha obert amb normalitat. Els tècnics i els serveis de manteniment ja han fet la reparació del sistema de refrigeració. Els serveis mèdics s'han reprès amb total normalitat i les condicions òptimes de temperatura per al personal i els usuaris i usuàries. El passat dijous es va reprendre primer l'activitat del dispensari per l'assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i també les analítiques, es van continuar prestant al cap de Pineda Centre fins aquest dilluns, que, com us expliquem, ahir a la tarda es va poder reprendre l'activitat al dispensari de Poblenou. Avui dimarts ja es fan totes les visites i analítiques. Pineda instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sara Llorenç de Pineda acollirà aquest vespre una retransmissió en directe de la semifinal entre les seleccions d'Espanya i França. L'esdeveniment començarà a 9:15 amb una prèvia al partit, mentre que l'enfrontament està previst per les 9 del vespre. Per a l'ocasió s'instal·larà una pantalla gegant de 15 metres quadrats, més gran que la de quarts de final, i es disposaran més de 2.000 cadires perquè els assistents puguin seguir el partit amb comoditat. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per als aficionats al futbol, com us dèiem, a la plaça Sara Llorenç de Pineda aquest vespre.

I de cara a demà dimecres hi haurà vaga a Rodalies. Els usuaris de Rodalies hauran de tenir en compte les afectacions de la vaga convocada per demà dimecres 15 de juliol. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims que ha establert el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. En les hores punta circularan el 66% dels trens previstos. Les hores punta són entre les 6 i 2 quarts de 10 del matí i les 5 i 2 quarts de 9 del vespre. A la resta de la jornada, el servei de Renfe es reduirà el 33% a Rodalies. I avui una jornada de calor i de molta xafogor, però molta atenció que les temperatures arribaran al seu pic d'aquesta tercera onada de calor demà dimecres.

El Mundial de Futbol continua acaparant l'atenció de milions d'aficionats. Especialment en dies com avui, amb la semifinal d'Espanya-França. Aquest és el tema oficial del Mundial, protagonitzat per Shakira i Burna Boy. A ritme de Day Day, encetant nova tanda de música al teu costat després del butlletí de notícies. A aquesta hora també variant de veus. De seguida connectarem amb el nou èxit de Dominic Pike, amb el seu Baby Doll. També passarà per aquí la música de la cantant Aitana amb el seu Superestrella. Entre altres, bon dia.

Gràcies per acompanyar-nos un dia més, junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Hem connectat amb un dels èxits de Dua Lipa amb el Training Seasons.

Quina és la cançó que més t'acompanya aquest estiu? A Ràdio Pineda volem conèixer la teva cançó preferida i saber per què és tan especial per a tu. Envia'ns una nota de veu ara mateix a través del WhatsApp de la ràdio, al 686-05-4604. I explica'ns quina cançó has escollit i quins records, emocions o vivències t'hi uneixen.

Seguim avançant dins el nostre temps en aquest matí del dimarts. Des de Ràdio Pineda, ara amb una de les balades més exitoses d'Eric Clapton. Publicada l'any 1996 com a part de la banda sonora de la pel·lícula Phenomenon. Comptava amb la col·laboració de Babyface amb aquest Change the World.

El cantant novaiorquès Son Bier es reafirma com un dels artistes internacionals amb més projecció gràcies a aquest tema. Homecracker, el nou èxit de Son Bier.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Ets part de mi és una de les cançons destacades del sisè disc d'estudi de la formació Els Catarres. D'aquesta forma continua ja l'evolució ja escrita de la formació. Amb noves cançons com aquesta. Els podem trobar de gira per tot el territori català.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

torna una de les grans figures de la música, una de les veus més icòniques del funky, el soul. Està de retorn Chaka Khan amb moltes col·laboracions entre elles, aquesta vegada al costat de Snoop Dogg, una llegenda del hip-hop. Uneixen estils amb cançons com el Boogie's in my soul. Oh, this boogie's in my soul.

0: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM. Anna.

0: A qualsevol destí amb bona música des de Ràdio Pineda et seguim acompanyant. Amb el termòmetre alt, però no tant com dies enrere, eh? Amb bones vibracions i amb un símbol de l'escena musical catalana, amb Doctor Prats, hem connectat amb aquest Energia.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Remesclant els sons més actuals, aquesta vegada al costat de Bob Sinclair.

El dispensari de Poblenou ja ha reprès tota l'activitat. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda i aquest matí ha obert amb normalitat. Els tècnics i els serveis de manteniment ja han fet la reparació del sistema de refrigeració. Els serveis mèdics s'han reprès amb total normalitat i les condicions òptimes de temperatura per al personal i els usuaris i usuàries. El passat dijous es va reprendre primer l'activitat del dispensari per l'assistència als pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i també les analítiques, es van continuar prestant al cap de Pineda Centre fins aquest dilluns, que, com us expliquem, ahir a la tarda es va poder reprendre l'activitat al dispensari de Poblenou. Avui dimarts ja es fan totes les visites i analítiques. Pineda instal·larà una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sara Llorenç de Pineda acollirà aquest vespre una retransmissió en directe de la semifinal entre les seleccions d'Espanya i França. L'esdeveniment començarà a 8:45 amb una prèvia al partit, mentre que l'enfrontament està previst per les 9 del vespre. Per a l'ocasió s'instal·larà una pantalla gegant de 15 metres quadrats, més gran que la de quarts de final, i es disposaran més de 2.000 cadires perquè els assistents puguin seguir el partit amb comoditat. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per als aficionats al futbol, com us dèiem, a la plaça Sara Llorenç de Pineda aquest vespre.

I de cara a demà dimecres hi haurà vaga a Rodalies. Els usuaris de Rodalies hauran de tenir en compte les afectacions de la vaga convocada per demà dimecres 15 de juliol. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims que establirà el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. En les hores punta circularan el 66% dels trens previstos. Les hores punta són entre les 6 i 2 quarts de 10 del matí i les 5 i 2 quarts de 9 del vespre. A la resta de la jornada, el servei de Renfe es reduirà el 33% a Rodalies. I avui una jornada de calor i de molta xafogor, però molta atenció que les temperatures arribaran al seu pic d'aquesta tercera onada de calor demà dimecres.

Dani Fernández els brinda una bona oportunitat per descobrir novetats com aquesta. Les 12 i 9 minuts, encetant nova tanda de música al teu costat. De seguida connectarem amb Matt Simons, entre altres. Bon dia.

0: Han passat ni més ni menys que 40 anys d'aquesta banda que va fer ballar a tothom amb aquesta versió del París Latino. Els germans Pérez, coneguts com Bandolero, ens han portat a recordar un dels clàssics de la música dels 80. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dimarts. De seguida també connectarem amb el nou èxit de La Fúmiga.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: El panorama sonor català brilla amb noves propostes musicals com aquesta, la unió entre Joan Dausà i els Mama Doixa. Papi, posa-la al disc.
1: Valentina, porta-lo, crele.
0: Canviem de registre del present al passat per tornar a recordar un èxit de la formació All Saints. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest Pure Showers. Ens porta a recordar un èxit dels 90.

0: Quina és la teva cançó de l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Envia'ns un missatge de veu per WhatsApp al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Perquè darrere de totes les cançons s'hi amaguen records, emocions i moments especials. Les millors històries sonaran a Ràdio Pineda, a més, podran formar part del pregó de Festa Major.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Participa i envia'ns la teva cançó preferida a través del WhatsApp al 686 05 46 04.

Com pots comprovar, la formació Mama Douxa està d'estrena amb noves propostes musicals com aquesta. La millor gent del planeta. Del present al passat per tornar a recordar un dels clàssics de la música de Lisa Steinfeld.

0: 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: Concerts tributs com Tina Turner,
4: Marta, que no me acabas, que anima el corazón.
3: Hombres B,
5: si solo tengo amor,
3: El último de la fila, i sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les havaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
6: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
7: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
8: Ràdio Pineda.
9: 94.6 FM. Energia positiva.

Ariana Grande és una altra de les artistes protagonistes aquests dies amb la seva música. Presenta novetats com aquest, Hey Line Man, You Love Me. Pràcticament en 4 minuts arribarem a la 1. Rep una forta abraçada de qui t'ha fet costat. El meu nom és David Martínez. Ens tornem a sentir demà dimecres. Recordant un dels èxits del repertori musical de la banda Kane amb el Everybody's Changing, arribarem a l'hora en punt. A la 1 arriba l'informatiu del migdia.

0: Ja s'ha reprès l'activitat al dispensari de Poblenou. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda i aquest matí ja ho veurem normalitat. Els tècnics i els serveis de manteniment han fet la reparació del sistema de refrigeració. Els serveis mèdics s'han reprès amb les condicions òptimes de temperatura per al personal i per als usuaris i usuàries. El passat dijous es va reprendre primer l'activitat del dispensari per a pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es van continuar prestant al cap de Pineda Centre fins aquest dilluns a la tarda, que es va poder reprendre tota l'activitat amb normalitat. La Generalitat impulsa una reforma per simplificar i accelerar les llicències d'obra i reduir tràmits als ajuntaments. L'objectiu és escurçar els terminis actuals i que, en alguns casos, poden arribar a l'any i facilitar la construcció d'habitatges i el desenvolupament de nous projectes empresarials. La principal novetat és que els promotors podran presentar un certificat de conformitat urbanística i tècnica elaborat per entitats col·laboradores autoritzades per la Generalitat. Amb aquest informe, els expedients podran avançar sense haver d'esperar totes les verificacions municipals prèvies. La reforma té una incidència directa en els ajuntaments. Segons el govern, la mesura permetrà alleugerir la càrrega de feina dels serveis tècnics municipals dels ajuntaments que sovint acumulen expedients per manca de personal. Tot i això, els consistoris mantindran capacitat de decisió i podran optar per continuar aplicant els procediments actuals. Aquesta proposta de la Generalitat també reforça el principi de silenci administratiu positiu, de manera que determinats tràmits podran avançar si l'administració no emet cap resolució dins dels terminis establerts. L'avantprojecte s'ha obert ara al procés d'informació pública i serà fins al 30 de setembre. El govern preveu aprovar la reforma abans de final d'any i portar-la posteriorment al Parlament. Demà dimecres, vaga a Rodalies. Els usuaris de Rodalies hauran de tenir en compte les afectacions de la vaga convocada per demà dimecres 15 de juliol pel sindicat ferroviari. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. En les hores punta, de 6 del matí a 9:45 i de 5 de la tarda a 9:45 del vespre, circularan el 66% dels trens previstos i a la resta de la jornada el servei es reduirà al 33%. Caldrà veure demà l'afectació d'aquesta vaga en aquests horaris especialment i, òbviament, també a la línia de Rodalies del Maresme, la R1. Malgrat posarà en marxa al novembre un nou sistema de recollida d'escombraries, l'Ajuntament de Malgrat de Mar implantarà al novembre aquest nou model que variarà segons la zona de residència. Segons els barris, alguns veïns hauran de deixar el cubell davant de casa. Altres utilitzaran espais comunitaris als seus edificis i una part de la població farà servir contenidors tancats que s'obriran amb un codi identificatiu. El sistema també inclourà àrees d'emergència per a necessitats puntuals i una deixalleria mòbil que recorrerà diferents punts del municipi durant una setmana. L'Ajuntament oferirà una primera sessió informativa oberta a la ciutadania el 25 de juliol. Al setembre, cada habitatge rebrà informació detallada sobre el funcionament del servei, els horaris i el material necessari en aquest nou sistema d'escombraries de Malgrat de Mar. Pineda instal·larà aquest vespre una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sala Llorenç de Pineda acollirà una retransmissió en directe de la semifinal entre les seleccions espanyola i francesa en aquest esdeveniment que començarà 9:45 amb una prèvia al partit, mentre que l'enfrontament està previst per les 9 del vespre. Per a l'ocasió s'instal·larà una pantalla gegant de 15 metres quadrats, més gran que la de quarts de final, i es disposaran més de 2.000 2.000 cadires perquè els assistents puguin seguir el partit amb comoditat. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per als aficionats al futbol després de la bona acollida de la retransmissió del partit de divendres passat abans de l'espectacle Nexus que va organitzar l'Ajuntament de Pineda. El Pubillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats pel president de l'entitat, David Domènech, han passat per l'hereu. El Pubillatge de Pineda obre el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig han estat acompanyats en una entrevista a Ràdio Pineda amb el president de l'entitat, David Pons Domènech. Ens han explicat com han viscut aquesta situació. El Pubillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, han passat pels estudis de Ràdio Pineda per fer una crida al jovent del municipi a sumar-se a aquesta tradició històrica que es manté viva des de l'any 1960. Ens han explicat com ho han viscut i quins moments els han marcat més.
1: La veritat és que ha estat tota una experiència. Bueno, m'ha servit per descobrir moltes parts de Catalunya que potser no coneixia i altres tradicions que potser surts de Pineda i et semblen una mica estranyes, però que també fan poble allà on vas.
2: Jo crec que el moment que més m'ha marcat ha sigut potser quan em vaig presentar al comarcal del Maresme, que és quan més pinya fas potser amb els de la teva comarca.
3: Jo diria que el que més m'emporto, a part de les festes, els amics que fas i tot el turisme que fas a cada poble que anem, sobretot amb aquella persona que és local i que et pot ensenyar com viu ella, el seu poble.
0: Animen a tots els joves, també a la mainada, a participar del Pubillatge.
1: Jo crec que és una gran oportunitat perquè si vols viatjar, veure món i descobrir diferents tipus d'entendre la cultura popular catalana, és la millor oportunitat que hi ha.
2: Crec que el Pubillatge ens ha fet obrir una mica més i no siguem tan vergonyosos amb altres persones.
3: Ens agradaria atreure tot el jovent perquè pensem que el Pubillatge és una gran experiència, sobretot per les festes, els amics, tots els llocs que visites, i et sorprendries de no només conèixer altra gent, sinó conèixer-te a tu mateix i veure què tan arrelat pots estar amb el teu lloc, amb les teves arrels, Catalunya i tot això.
0: El Pubillatge de Pineda fa aquesta convocatòria oberta a dues franges d'edat, nois i noies d'entre 18 i 21 anys, la secció adults, i la secció infantil, nens i nenes de 9 a 12 anys. Per ser escollits cal superar un seguit de proves. N'ha parlat el president de l'entitat, David Pons Domènech, que ha explicat com s'ha de fer per inscriure's.
4: Doncs animar-se a provar-ho. Si algú està interessat, adult, que adult és de 18 anys a 21 i dels petits és de 9 a 12 anys. Llavors, si algú està interessat, a la xarxa social de l'Instagram mateix o al Facebook, doncs enviar un missatge per allà i automàticament ja em posaré en contacte amb ells.
0: El relleu oficial es farà durant la Festa Major de Pineda, com és tradicional, i enguany, de manera excepcional, es farà el diumenge 30 d'agost a les 6 de la tarda al pati de Can Comas. Un canvi de data acordat amb les entitats locals per facilitar la participació de tothom. I seguim molt atents a la situació meteorològica per calor extrema i xafogor. Es preveu un ascens notable de les temperatures a partir de demà, amb el pic de l'onada de calor. Tot i la calor, també cal destacar els nivells d'humitat, que són molt alts, generant una sensació tèrmica molt sufocant. I també, atenció, precaució a la platja, la presència de mar de fons i onatge de fins a un metre de potència recomana extremar també la precaució millor al bany. Per això, en alguns moments d'aquesta jornada ha onejat la bandera groga. La informació del temps, amb Jordi Pérez.
5: Dia de sol, pràcticament tota la jornada, ambient molt xafogós en totes les zones de costa, vents en conjunt fluixos, avui hi haurà més notable mar de fons de donatge, de metre d'alçada, fins i tot, puntualment per sobre, per tant, precaució en el bany avui. Temperatura sense canvis, de nou voltarem als 29-30 graus, per tant, demà esperem un ascens notable de temperatura, sobretot en zones de costa i prelitoral. Hi haurà un augment dels núvols, a tipus al mitjà, que clar, pot frenar la radiació solar, i pot fer que no es disparin tant les temperatures. A veure si demà al dematí podem afinar aquest pronòstic, perquè, insistim, els models donen, insistim, un ascens molt marcat de les temperatures, però també a la vegada un augment de la nuvolositat de tipus al mitjà, que també podria afectar zones, sobretot afectaria zones de costa i prelitoral.

La Generalitat impulsa una reforma per simplificar i accelerar les llicències d'obra i reduir tràmits als ajuntaments. L'objectiu és escurçar els terminis actuals, que en alguns casos poden arribar a l'any, i facilitar la construcció d'habitatges i el desenvolupament de nous projectes empresarials. Aquest matí ha obert amb normalitat el dispensari de Poblenou. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda després de reparar-se el sistema de refrigeració. Pineda instal·larà aquest vespre una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sala Llorenç de Pineda acollirà aquesta retransmissió amb l'esdeveniment, que començarà a 9:15 amb la prèvia del partit, mentre que el partit està previst per les 9 del vespre i es podrà seguir en aquesta pantalla gegant que organitza l'Ajuntament de Pineda. Demà hi ha vaga a Rodalies. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Malgrat de Mar posarà en marxa al novembre un nou sistema de recollida d'escombraries. Anirà segons els barris. Alguns veïns hauran de deixar el cubell davant de casa. Altres utilitzaran espais comunitaris als seus edificis. I una part de la població farà servir contenidors tancats que s'obriran amb un codi identificatiu. El Pobillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. Han fet una crida a participar i mantenir viva aquesta tradició. I la xafogó accentua la calor extrema. Les temperatures seran molt més altes a partir de demà amb el pic de l'onada de calor. I també destaquem que cal precaució a la platja. La presència de mar de fons i onatge recomana extremar la precaució en el bany. Atents avui a les banderes.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

La Generalitat impulsa una reforma per simplificar i accelerar les llicències d'obra i reduir tràmits als ajuntaments. L'objectiu és escurçar els terminis actuals, que en alguns casos poden arribar a l'any, i facilitar la construcció d'habitatges i el desenvolupament de nous projectes empresarials. Aquest matí ha obert amb normalitat el dispensari de Poblenou. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda després de reparar-se el sistema de refrigeració. Pineda instal·larà aquest vespre una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sara Llorenç de Pineda acollirà aquesta retransmissió amb l'esdeveniment, que començarà a 9:15 amb la prèvia del partit, mentre que el partit està previst per les 9 del vespre i es podrà seguir en aquesta pantalla gegant que organitza l'Ajuntament de Pineda. Demà hi ha vaga a Rodalies. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Malgrat de Mar posarà en marxa al novembre un nou sistema de recollida d'escombraries. Anirà segons els barris. Alguns veïns hauran de deixar el cubell davant de casa. Altres utilitzaran espais comunitaris als seus edificis. I una part de la població farà servir contenidors tancats que s'obriran amb un codi identificatiu. El Pubillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. Han fet una crida a participar i mantenir viva aquesta tradició. I la xafogor accentua la calor extrema. Les temperatures seran molt més altes a partir de demà amb el pic de l'onada de calor. I també destaquem que cal precaució a la platja. La presència de mar de fons i onatge recomana extremar la precaució en el bany. Atents avui a les banderes.

La Generalitat impulsa una reforma per simplificar i accelerar les llicències d'obra i reduir tràmits als ajuntaments. L'objectiu és escurçar els terminis actuals, que en alguns casos poden arribar a l'any, i facilitar la construcció d'habitatges i el desenvolupament de nous projectes empresarials. Aquest matí ha obert amb normalitat el dispensari de Poblenou. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda després de reparar-se el sistema de refrigeració. Pineda instal·larà aquest vespre una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sara Llorenç de Pineda acollirà aquesta retransmissió amb l'esdeveniment, que començarà a 9:15 amb la prèvia del partit, mentre que el partit està previst per les 9 del vespre i es podrà seguir en aquesta pantalla gegant que organitza l'Ajuntament de Pineda. Demà hi ha vaga a Rodalies. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Malgrat de Mar posarà en marxa al novembre un nou sistema de recollida d'escombraries. Anirà segons els barris. Alguns veïns hauran de deixar el cubell davant de casa. Altres utilitzaran espais comunitaris als seus edificis. I una part de la població farà servir contenidors tancats que s'obriran amb un codi identificatiu. El Pobillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. Han fet una crida a participar i mantenir viva aquesta tradició. I la xafogó accentua la calor extrema. Les temperatures seran molt més altes a partir de demà amb el pic de l'onada de calor. I també destaquem que cal precaució a la platja. La presència de mar de fons i onatge recomana extremar la precaució en el bany. Atents avui a les banderes.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: Són les 5. Notícies.
1: Pineda instal·larà aquest vespre una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sala Llorenç de Pineda acollirà una retransmissió en directe de la semifinal entre les seleccions espanyola i francesa en aquest esdeveniment que començarà a 9:15 amb una prèvia al partit, mentre que l'enfrontament està previst per les 9 del vespre. Per a l'ocasió s'instal·larà una pantalla gegant de 15 metres quadrats, més gran que la de quarts de final, i es disposaran més de 2.000 cadires perquè els assistents puguin seguir el partit amb comoditat. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per als aficionats al futbol després de la bona acollida de la retransmissió del partit de divendres passat abans de l'espectacle Nexus que va organitzar l'Ajuntament de Pineda. El Pubillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, han passat pels estudis de Ràdio Pineda per fer una crida al jovent del municipi a sumar-se a aquesta tradició històrica que es manté viva des de l'any 1960. Ens han explicat com ho han viscut i quins moments els han marcat més.
2: La veritat és que ha estat tota una experiència. Bueno, m'ha servit per descobrir moltes parts de Catalunya que potser no coneixia i altres tradicions que potser surts de Pineda i et semblen una mica estranyes, però que també fan poble allà on vas.
3: Jo crec que el moment que més m'ha marcat ha sigut potser quan em vaig presentar al comarcal del Maresme, que és quan més pinya fas potser amb els de la teva comarca.
4: Jo diria que el que més m'emporto, a part de les festes, els amics que fas i tot el turisme que fas a cada poble que anem, sobretot amb aquella persona que és local i que et pot ensenyar com viu ella, el seu poble.
1: Animen a tots els joves, també a la mainada, a participar del Pubillatge.
5: Doncs animar-se a provar-ho. Si algú està interessat, adult, que adult és de 18 anys a 21, i dels petits és de 9 a 12 anys. Llavors, si algú està interessat, a la xarxa social de l'Instagram mateix o al Facebook, doncs enviar un missatge per allà i automàticament ja em posaré en contacte amb ells.
1: I seguim molt atents a la situació meteorològica per calor extrema i xafogor. Es preveu un ascens notable de les temperatures a partir de demà, amb el pic de l'onada de calor. Tot i la calor, també cal destacar els nivells d'humitat, que són molt alts, generant una sensació tèrmica molt sufocant. I també, atenció, precaució a la platja. La presència de mar de fons i onatge de fins a un metre de potència recomana extremar també la precaució al bany. Per això, en alguns moments d'aquesta jornada ha onejat la bandera groga.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

La Generalitat impulsa una reforma per simplificar i accelerar les llicències d'obra i reduir tràmits als ajuntaments. L'objectiu és escurçar els terminis actuals, que en alguns casos poden arribar a l'any, i facilitar la construcció d'habitatges i el desenvolupament de nous projectes empresarials. Aquest matí ha obert amb normalitat el dispensari de Poblenou. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda després de reparar-se el sistema de refrigeració. Pineda instal·larà aquest vespre una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sara Llorenç de Pineda acollirà aquesta retransmissió amb l'esdeveniment, que començarà a 9:15 amb la prèvia del partit, mentre que el partit està previst per les 9 del vespre i es podrà seguir en aquesta pantalla gegant que organitza l'Ajuntament de Pineda. Demà hi ha vaga a Rodalies. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Malgrat de Mar posarà en marxa al novembre un nou sistema de recollida d'escombraries. Anirà segons els barris. Alguns veïns hauran de deixar el cubell davant de casa. Altres utilitzaran espais comunitaris als seus edificis. I una part de la població farà servir contenidors tancats que s'obriran amb un codi identificatiu. El Pubillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. Han fet una crida a participar i mantenir viva aquesta tradició. I la xafogor accentua la calor extrema. Les temperatures seran molt més altes a partir de demà amb el pic de l'onada de calor. I també destaquem que cal precaució a la platja, la presència de mar de fons i onatge recomana extremar la precaució en el bany. Atents avui a les banderes.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93-767-22-22 i a centremedicpineda.com.
3: Concerts tributs com Tina Turner.
4: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
3: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
6: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
0: Ràdio Pineda.
7: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Ja s'ha reprès l'activitat al dispensari de Poblenou. Tots els serveis es van posar en marxa ahir a la tarda i aquest matí ja ho era amb normalitat. Els tècnics i els serveis de manteniment han fet la reparació del sistema de refrigeració. Els serveis mèdics s'han reprès amb les condicions òptimes de temperatura per al personal i per als usuaris i usuàries. El passat dijous es va reprendre primer l'activitat del dispensari per a pacients d'urgències. La resta de serveis, com ara les visites programades i les analítiques, es van continuar prestant al cap de Pineda Centre fins aquest dilluns a la tarda, que es va poder reprendre tota l'activitat amb normalitat. La Generalitat impulsa una reforma per simplificar i accelerar les llicències d'obra i reduir tràmits als ajuntaments. L'objectiu és escurçar els terminis actuals i que, en alguns casos, poden arribar a l'any i facilitar la construcció d'habitatges i el desenvolupament de nous projectes empresarials. La principal novetat és que els promotors podran presentar un certificat de conformitat urbanística i tècnica elaborat per entitats col·laboradores autoritzades per la Generalitat. Amb aquest informe, els expedients podran avançar sense haver d'esperar totes les verificacions municipals prèvies. La reforma té una incidència directa en els ajuntaments. Segons el govern, la mesura permetrà alleugerir la càrrega de feina dels serveis tècnics municipals dels ajuntaments que sovint acumulen expedients per manca de personal. Tot i això, els consistoris mantindran capacitat de decisió i podran optar per continuar aplicant els procediments actuals. Aquesta proposta de la Generalitat també reforça el principi de silenci administratiu positiu, de manera que determinats tràmits podran avançar si l'administració no emet cap resolució dins dels terminis establerts. L'avantprojecte s'ha obert ara al procés d'informació pública i serà fins al 30 de setembre. El govern preveu aprovar la reforma abans de final d'any i portar-la posteriorment al Parlament. Demà dimecres, vaga a Rodalies. Els usuaris de Rodalies hauran de tenir en compte les afectacions de la vaga convocada per demà dimecres 15 de juliol pel sindicat ferroviari. Durant la jornada s'aplicaran els serveis mínims establerts pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. En les hores punta, de 6 del matí a 9:45 i de 5 de la tarda a 9:45 del vespre, circularan el 66% dels trens previstos i a la resta de la jornada el servei es reduirà al 33%. Caldrà veure demà l'afectació d'aquesta vaga en aquests horaris especialment i, òbviament, també a la línia de Rodalies del Maresme, la R1. Malgrat posarà en marxa al novembre un nou sistema de recollida d'escombraries, l'Ajuntament de Malgrat de Mar implantarà al novembre aquest nou model que variarà segons la zona de residència. Segons els barris, alguns veïns hauran de deixar el cubell davant de casa. Altres utilitzaran espais comunitaris als seus edificis i una part de la població farà servir contenidors tancats que s'obriran amb un codi identificatiu. El sistema també inclourà àrees d'emergència per a necessitats puntuals i una deixalleria mòbil que recorrerà diferents punts del municipi durant una setmana. L'Ajuntament oferirà una primera sessió informativa oberta a la ciutadania el 25 de juliol. Al setembre, cada habitatge rebrà informació detallada sobre el funcionament del servei, els horaris i el material necessari en aquest nou sistema d'escombraries de Malgrat de Mar. Pineda instal·larà aquest vespre una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sala Llorenç de Pineda acollirà una retransmissió en directe de la semifinal entre les seleccions espanyola i francesa en aquest esdeveniment que començarà 9:45 amb una prèvia al partit, mentre que l'enfrontament està previst per les 9 del vespre. Per a l'ocasió s'instal·larà una pantalla gegant de 15 metres quadrats, més gran que la de quarts de final, i es disposaran més de 2.000 2.000 cadires perquè els assistents puguin seguir el partit amb comoditat. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per als aficionats al futbol després de la bona acollida de la retransmissió del partit de divendres passat abans de l'espectacle Nexus que va organitzar l'Ajuntament de Pineda. El Pubillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, han passat pels estudis de Ràdio Pineda per fer una crida al jovent del municipi a sumar-se a aquesta tradició històrica que es manté viva des de l'any 1960. Ens han explicat com ho han viscut i quins moments els han marcat més.
1: La veritat és que ha estat tota una experiència. Bueno, m'ha servit per descobrir moltes parts de Catalunya que potser no coneixia i altres tradicions que potser surts de Pineda i et semblen una mica estranyes, però que també fan poble allà on vas.
2: Jo crec que el moment que més m'ha marcat ha sigut potser quan em vaig presentar al comarcal del Maresme, que és quan més pinya fas potser amb els de la teva comarca.
3: Jo diria que el que més m'emporto, a part de les festes, els amics que fas i tot el turisme que fas a cada poble que anem, sobretot amb aquella persona que és local i que et pot ensenyar com viu ella, aquell, el seu poble.
0: Animen a tots els joves, també a la mainada, a participar del pubillatge.
1: Jo crec que és una gran oportunitat perquè si vols viatjar, veure món i descobrir diferents tipus d'entendre la cultura popular catalana, és la millor oportunitat que hi ha.
2: Crec que el pubillatge ens ha fet obrir una mica més i no siguem tan vergonyosos amb altres persones.
3: Ens agradaria atreure tot el jovent perquè pensem que el pubillatge és una gran experiència, sobretot per les festes, els amics, tots els llocs que visites, i et sorprendries de no només conèixer altra gent, sinó conèixer a tu mateix i veure què tan arrelat pots estar amb el teu lloc, amb les teves arrels, Catalunya i tot això.
0: El Pubillatge de Pineda fa aquesta convocatòria oberta a dues franges d'edat, nois i noies d'entre 18 i 21 anys, la secció adults, i la secció infantil, nens i nenes de 9 a 12 anys. Per ser escollits cal superar un seguit de proves. N'ha parlat el president de l'entitat, David Pons Domènech, que ha explicat com s'ha de fer per inscriure's.
4: Doncs animar-se a provar-ho. Si algú està interessat, adult, que adult és de 18 anys a 21 i dels petits és de 9 a 12 anys. Llavors, si algú està interessat, a la xarxa social de l'Instagram mateix o al Facebook, doncs enviar un missatge per allà i automàticament ja em posaré en contacte amb ells.
0: El relleu oficial es farà durant la Festa Major de Pineda, com és tradicional, i enguany, de manera excepcional, es farà el diumenge 30 d'agost a les 6 de la tarda al pati de Can Comas. Un canvi de data acordat amb les entitats locals per facilitar la participació de tothom. I seguim molt atents a la situació meteorològica per calor extrema i xafogor. Es preveu un ascens notable de les temperatures a partir de demà, amb el pic de l'onada de calor. Tot i la calor, també cal destacar els nivells d'humitat, que són molt alts, generant una sensació tèrmica molt sufocant. I també, atenció, precaució a la platja. La presència de mar de fons i onatge de fins a un metre de potència recomana extremar també la precaució al bany. Per això, en alguns moments d'aquesta jornada ha onejat la bandera groga. La informació del temps, amb Jordi Pérez.
5: Dia de sol, pràcticament tota la jornada, ambient molt xafogós en totes les zones de costa, vents en conjunt fluixos, avui hi haurà més notable mar de fons de onatge, de metre d'alçada, fins i tot, puntualment per sobre, per tant, precaució en el bany avui. Temperatura sense canvis, de nou voltarem als 29-30 graus, per tant, demà esperem un ascens notable de temperatura, sobretot en zones de costa i prelitoral. Hi haurà un augment dels núvols a tipus al mitjà, que clar, pot frenar la radiació solar, i pot fer que no es disparin tant les temperatures. A veure si demà al dematí podem afinar aquest pronòstic, perquè insistim, els models donen, insistim, un ascens molt marcat de les temperatures, però també a la vegada un augment de la nuvolositat de tipus al mitjà, que també podia afectar zones, sobretot afectaria zones de costa i prelitoral.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arklos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
4: 94.6 FM.
5: Energia positiva.

0: Són les 8. Notícies.
1: Pineda instal·larà aquest vespre una pantalla gegant per seguir la semifinal entre Espanya i França. La plaça Sala Llorenç de Pineda acollirà una retransmissió en directe de la semifinal entre les seleccions espanyola i francesa en aquest esdeveniment que començarà a 8:45 amb una prèvia al partit, mentre que l'enfrontament està previst per les 9 del vespre. Per a l'ocasió s'instal·larà una pantalla gegant de 15 metres quadrats, més gran que la de quarts de final, i es disposaran més de 2.000 cadires perquè els assistents puguin seguir el partit amb comoditat. La iniciativa vol oferir un espai de trobada per als aficionats al futbol després de la bona acollida de la retransmissió del partit de divendres passat abans de l'espectacle Nexus que va organitzar l'Ajuntament de Pineda. El Pubillatge de Pineda ha obert el procés per trobar els seus nous representants de cara a la propera temporada. L'hereu Adrià Guerrero, la pubilla Natàlia Roig i el fadrí David Roig, acompanyats del president de l'entitat, David Pons Domènech, han passat pels estudis de Ràdio Pineda per fer una crida al jovent del municipi a sumar-se a aquesta tradició històrica que es manté viva des de l'any 1960. Ens han explicat com ho han viscut i quins moments els han marcat més.
2: La veritat és que ha estat tota una experiència. Bueno, m'ha servit per descobrir moltes parts de Catalunya que potser no coneixia i altres tradicions que potser surts de Pineda i et semblen una mica estranyes, però que també fan poble allà on vas.
3: Jo crec que el moment que més m'ha marcat ha sigut potser quan em vaig presentar al comarcal del Maresme, que és quan més pinya fas potser amb els de la teva comarca.
4: Jo diria que el que més m'emporto, a part de les festes, els amics que fas i tot el turisme que fas a cada poble que anem, sobretot amb aquella persona que és local i que et pot ensenyar com viu ella, aquell, el seu poble.
1: Animen a tots els joves, també a la mainada, a participar del pubillatge.
5: Doncs animar-se a provar-ho. Si algú està interessat, adult, que adult és de 18 anys a 21, i dels petits és de 9 a 12 anys. Llavors, si algú està interessat, a la xarxa social de l'Instagram mateix o al Facebook, doncs enviar un missatge per allà i automàticament ja em posaré en contacte amb ells.
1: I seguim molt atents a la situació meteorològica per calor extrema i xafogor. Es preveu un ascens notable de les temperatures a partir de demà, amb el pic de l'onada de calor. Tot i la calor, també cal destacar els nivells d'humitat, que són molt alts, generant una sensació tèrmica molt sufocant. I també, atenció, precaució a la platja, la presència de mar de fons i onatge de fins a un metre de potència recomana extremar també la precaució al bany. Per això, en alguns moments d'aquesta jornada ha onejat la bandera groga.

0: cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda. Veus
1: a
0: la sorra i al
1: mar. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una convivència.

0: jo ves que jo no cojaran perquè ara jo no penso voler a ser la de antes.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.